0: Vamos a ver por dónde anda Boro Peiro, que ya están ultimando los preparativos para la batalla de flores del domingo. Boro, ¿qué tal? Ah, pues mira, se nos fue. Ah, sí, pero aquí está.
1: Ah, no, qué susto.
0: O sea, de repente se ha dado un pip, pip, pip.
1: Ese ruido, ese Jordi, que ¿dónde estoy? En Lorta.
0: En no fa molta calor ahí, Boro.
1: No, bueno, ¿no? Sí.
0: Pero ¿cómo están les flors? ¿Cómo están les flors?
1: Yo, así está el tu amigo Miguel Galán, que te coneix de Montsenyà, que mos ho conta tu, Miguel. Pregúntale a quién no las han alzado y volas tú. Chape, hola Miguel, ¿cómo está usted?
2: Hola, buen día. Bueno, buen día. Si se puede ir a eso, pero...
1: Aire de pitjor para vosotros.
2: Sí, sí. Hoy corre un poquito de aire y entonces han de hacer por bé.
1: ¿A quién no las han alzado?
2: Pues hombre, en el camp, a las 6:45 todo el mundo así. O sea que, bueno, les estrellas en casa de Biel.
1: Sí. Bueno, ya está. ¿La flor cómo está? Que es lo que le pregunta a Begoña. Begoña le preocupa eso. ¿Cómo está, sí, la flor? ¿Cómo está,
2: bueno,
1: la flor?
2: Contra pronòstic está impresionante. Impresionante. De que todo de buen tamaño y tal. Esta flor, desde luego, ni hay que hacerle un homenaje porque la calor en Guay la aguanta perfectamente. Bueno, siempre estem regant cada 4 días, 5 días, para que la flor aguante perfectamente y siga lo más esponjosa posible.
1: I ara com funciona això? Ara l'any que fem, agarrem semilles d'esta ja, no? Sí, no? De les bones.
2: Sí.
1: Les que són bones i potents, aquestes les quedem.
2: Exactament. Els exemplars millor que se peguen en els camps, els repleguem i d'ahí traguem este mes que ve la semilla, poquet a poquet la anem traguent. O sigui que la feina no s'acaba en guai. S'acaba el mes d'agost quan acaba.
1: 1.200.000, Begoña, si quan t'acabes este vos vindre...
0: N'hi ha faena, no? N'hi ha faena.
1: Sí.
0: Vale.
2: Sí, sí, estarem 3 dies collint flor, bueno, hasta que s'acabe, perquè una vegada que està així en el camp, ja la que n'hi ha és que n'hi ha que portar a la meda i que la gent disfrute.
1: 1.200.000, tu me pregunto lo que vull, Begoña, va, tira, sí. Que tu vols saber coses, va.
0: No, jo li anava a preguntar a Miguel si com és el tipus de flor i sobretot si, quins colors o si se reparteixen després d'una forma o d'una altra, com se fa?
2: Bueno, son clavellons, son, bueno, valencià, en sí. Valencià clavellons, en un professional son tarjetes, i son de color groc i llima, que son el color de l'estiu.
0: Vale.
2: O sigui que, i son molt esponjoses i agarren molta quantitat d'òvia i, des de luego, és un projectil que no fa mal i és ideal. Totes les guerres tenien que ser en això.
0: Claro.
1: El nom projectil mola, eh?
0: El nom projectil, sí, sí. Mola. I Miguel, quan ho llances, la flor encara se manté o els pètals cauen i així no té un poc de matxa?
2: No, se manté perfectíssimament. Arriba a l'objectiu, perfecte.
0: A l'objectiu.
1: A mi me pots preguntar, a mi, sí. Que jo sóc professional d'això.
0: Tu quan llances, Boro, arriba el projectil, arriba, aquí llances?
1: Sí, arriba, i tant que arriba.
2: Sí, se disfruta, la gent disfruta una barbaritat.
0: Mm.
2: En fi, o sigui, que és una festa que és única. En Espanya és única, perquè allà en Laredo fan una, però és diferent totalment. Així és una batalla. Que es lo importante de lo que es la festa esta.
0: Sí,
2: mira, lo importante es la flor, el protagonista.
0: Just este matí preguntava a una de les nostres companyes que estan fent pràctiques si la flor taca, i dic, jo diria que no, però que mos ho aclarisca, no. Miguel.
2: Bueno, si està tirant en molta força,
1: sí.
2: I patina sobre la roba, millor portar roba blanca que després se puga
0: ficar l'energia. Per això les falleres se protegeixen sempre en les raquetes, no? Per evitar els projectils.
2: I en els plàstics.
0: I també en plàstics.
1: I agarra un poquet de terra també de l'Alameda, a vegades. Sí. Més que tot és per això, perquè ens pica terra en la cara i tal. Però és meravellós. Quanta gent hi ha així? Quanta gent? Un equipo que sereu? 20?
2: No, estem sobre 55 i 56.
0: Claro, és que n'hi ha molt que replegar.
2: Sí.
1: I això se fa tiró, no? Clar, que això és com...
2: Sí, se va

0: Anava descabotant, conforme va avançant la gent, les mates, les que estan més impressionants, les van agarrar poquet a poquet, descabotant-les, fins a omplir una cistella, de la cistella passa els caixons, del caixó passa el camió, del camió passa a la càmera i fins que se torna a eixir d'allí.
1: Ja està. I quants anys portem fent això, Miguel?
0: Pues jo tota la vida. I companys de l'ofici també, el que passa és que últimament ja no queda ningú. I és un treball tan...
2: Artesanal
0: i en tanta calor que la gent no vol entrar a fer-ho, saps? Perquè és complicat, perquè és...
1: És difícil trobar mà d'obra al final.
0: Sí, és molt difícil, és molt difícil. O sigui que...
1: Quantes generacions teniu? Perquè el teu fill està així, però este que és la tercera o la quarta?
0: Pues jo ja crec que és la quarta.
1: Ja.
0: La quarta.
3: Ja, generació.
0: Sí, més de 120 anys portem fent-la.
3: Més de 120 anys.
1: Posem 20 anys més, teniu que aguantar. Home. Perquè si no, jo ho dic sempre, quin és l'acte més bonic de la Fira Xuro, la batalla de flor? Sí. Per la batalla de flor, sense la flor, no s'entendria. I això és la matèria prima i este és el xoque de veritat que fa que siga distinta i siga l'acte distint al resto del món.
0: Sí, li vaig a preguntar a Boró què fa ell per mantenir-se també com se manté, així anar per aguantar 120 anys més.
3: Com els clavellons teus, Miguel.
1: Sí, això és el moño, això és el moño. Això tot el moño, no patisques.
0: Bueno, per tot el món passa el temps, eh?
1: Però això t'ho dic, és moño. Ala, pues demà la punxa i després demà ja tot... Bueno, després demà la punxa ja i després demà la batalla.
0: Exactament. A les 8 de la vesprà, si el temps l'acompanya, que crec que al final sí que va acompanyar el temps, pues a disfrutar i veure l'alfombra que n'hi ha a la vereda.
1: Així estem poc bé, tu. Mira, tu per d'alqueria, rodejant-nos enmig de l'horta. Això no té preu, un dia, això... Això és un paraís.
0: Sí. De la gent, així s'estan, totes les cases que anem per així, s'estan repoblant de gent i pidro l'horta i això és una predilegi.
1: Uh-huh. Com canvia la vida, tu.
0: Sí, la gent va buscant cases ara per així, si estiguen enmig de l'horta i s'estan fent reformes i tot això. És una meravella, viure a 7 o 8 minuts de València i viure a l'horta, això és una meravella.
1: Bueno, agarrarem unes quantes flors, li portarem a Begoña, li pegaré dos flores en el cap i que prove lo que,
3: vale.
1: Que està, no?
3: I és sí, el me pareix perfecte.
1: Ara vaig entrar jo per la ràdio pegant flores allà dreta d'esquerra i veuràs tu, pim, pam, bum.
3: Sí, tu agarrar un cabasset, però no molt gran, Boro, no n'enfortes moltes i així pues, les veurem i veurem aquesta espectacularitat que tenen els clavellons de Miguel.
2: Mel.
1: Hola, pues Miguel, sapiguem per la meva, tu.
3: Gràcies, bueno, Miguel.
0: Pues, si esteu allí, així se veurem.
3: Exactament.
0: Ja ho sé.
1: I tu també.
0: Moro París que un déu, estan tots expuestos.
3: Sí, ho és, ho és.
1: Vale, mestre, gràcies. Ja està, i m'ho trobem un poc a la Fira Xurol, que hi ha els últims coletazos de la Fira, que acabarà, que ho sàpia la gent, en la plaça de l'Ajuntament. El broche d'or va ser a les 11 de la nit, espectacle de Mediterrani a la plaça de l'Ajuntament. Així que ho sé, acabarà amb pólvora, lo gran, com té que ser.
3: Que més, més meravellós, el juliol, la Fira de Juliol i també la Batalla de Flors. Fiquem el broche final de juliol de la millor manera. Però bueno, Boro, després venen festes de pobles i de més, que això no para.
1: Torrent ja està, Torrent està ja en festes. Bueno, n'hi ha un muntó que anem contant-nos. Ja poquet a poquet ja ens anem a sentar en les festes de pobles, no patisques.
3: Sí, perquè tu després fas ruta pels pobles.
1: Jo sí, jo vaig a començar ja. De fet, el dimarts ja tenim Torrent, que tots els anys anem i tenen la baixa esta, tenen els moros i cristians de Torrent, la Liana que acaba d'acabar, Manises que crec que està en plenes festes, que ara hi ha tots els pobles. Jo és que quan són ben amosils, són en setembre, me sona raro les festes en juliol i agost,
3: claro.
1: Però en agost hi ha una barbaritat. Està el Castell de l'Olla, està Peníscola, n'hi ha molta ruta de Castell de l'Olla que complís 40 anys, el Castell de l'Olla d'Altea, i ahí estarem. És 40 aniversari acompanyant-los i els amics de Vulcano mirant l'espectacle que tenen preparat. Sí, meravellós. I tot això en l'ofrenda. Tu de l'ofrenda no dius res, tu què vas a dir?
0: No,
1: mira, que tu sigues vicepresident de Junta, eh?
0: Sí.
1: Tu què vols? Bueno, per què? No ho digues, que si ja pots...
3: Igual, pot donar alguna idea, bona, Miguel. 1.500
1: dies, un milió de... Tu què vols?
0: Jo, no està mal pensat, el tercer dia d'ofrena no està mal pensat, perquè si ho penses bé, també tens més dies per disfrutar en la teua demarcació, en la teua comissió. O sigui, que tampoc està mal pensat això. En fi, el que passa és que per a gustos colores...
1: Però tu has estat en Junta, tu ho saps millor que ningú.
0: Sí, bueno, de totes les formes és acostumbrar-se, perquè els fallers s'acostumen a tot. Però és una barbaritat, si jo a la meva comissió tenim 200 i pico de xiquets, pues arribar allí a la falla a les 3:30 del matí, això és una barbaritat. És preferible arribar al teu 10 i mitja, en fi, que té les coses bones, i després tens dos dies més per estar en la comissió, en el barri, per el feste.
1: Una opinió més, se n'anem.
3: Clar, bueno, que sí.
1: Jo me quedaria a ajudar-te, però tinc molta feina avui, Miguel.
3: Sí, ajuda-li un poquet també.
0: L'any passat escapares i enguany
3: també. Enguany també s'ha escapat.
1: L'any passat plovia, tu, que bé estava, mica fresqueta, recordes? L'any passat plovia, que meravella. Tu.
0: Així no va ser, així
3: no bueno,
0: va ser.
3: Gràcies, Miguel.
1: Bueno, gràcies, Miguel. A vos pega dos flores en la redacció.
3: Va, porta-nos alguns clavellons. Gràcies, Boro, bon cap de setmana. Bueno. Adéu. Adéu. I Boro no ho sap, però jo me'n vaig a convidar-lo a dinar a Bacay, als jardins de Bacay, i un altre dia anirem a un altre lloc. Es queden amb esports i després informatius, que tinguen un molt bon cap de setmana. Adéu.

0: Avui a la comissió d'investigació oberta a l'Ajuntament per l'escàndol de les vivendes de protecció oficial que acabaren en mans de càrrecs polítics del PP, però Barcala s'ha absentat i ha plantat la comissió Lucía Peris.
1: Això ha provocat que l'oposició d'Esquerres hagi abandonat la sessió d'avui, a la qual sí s'han quedat PP i Vox. Partit Socialista i Compromís demanaran la dimissió de l'alcalde Barcala al pròxim ple municipal. Així ho ha anunciat Rafa Mas, portaveu dels valencianistes.
2: El alcalde es un alcalde mentiroso, un alcalde irresponsable, un alcalde que se ha escondido, un alcalde que dijo que iba a llegar hasta el final, caiga quien caiga, pero como digo, se esconde, oculta que es parte o que ha sido parte implicada en este escándalo, obviamente, si no daría la cara, y los alicantinos tienen que saber que vamos a llegar hasta el final.
1: L'alcalde va remetre ahir un escrit a la comissió amb el qual anunciava que no acudiria a considerar que l'Esquerra ha sigut la primera a no participar de la investigació perquè, segons ha recordat Lluís Barcala, els regidors del tripartit d'Esquerres també van negar-se a declarar.
0: La portaveu socialista a Alacant, Anna Barceló, una de les persones més crítiques amb la gestió de tot aquest escàndol, no repetirà com a candidata a les eleccions municipals de l'any que ve. Barceló va ser també consellera de Sanitat durant la pandèmia i fa ara este pas enrere en considerar, diu, que ha complert amplament amb el seu compromís. La Guàrdia Civil investiga dos persones per una estafa informàtica de més de 100.000 euros a una empresa del Camp de Morvedre. Onda Cero Sagunt, Sergi Beltrán.
3: Els sospitosos veïns de Jerez de la Frontera es van fer passar per un dels proveïdors habituals de la companyia i van enviar un correu electrònic per a comunicar un suposat canvi en el compte bancari on la víctima havia d'abonar la factura. L'empresa va realitzar la transferència, però va descobrir el frau quan el verdader proveïdor va reclamar el pagament i va confirmar que mai havia sol·licitat modificar les seues dades bancàries. La investigació de la cibercomandància de la Guàrdia Civil ha permès identificar els dos presumptes autors. Les diligències instruïdes han sigut remeses a l'autoritat judicial de Sagunt.
0: Les últimes hores deixen una xifra històrica, 63 graus de sensació tèrmica, 63 a Suma Càrcer a la Ribera Alta. Ho registrava la xarxa de l'Associació Valenciana de Meteorologia, AVAMET, combinant els més de 40 graus al municipi i una humitat altíssima. Amb permís de la calor, avui arranca ixe festival Zebra a Cullera a la Ribera Baixa. S'esperen 150.000 assistents. La Vila Joiosa, a la Marina Baixa, per la seva banda, calfa motors. Últims preparatius per a viure les seues festes de moros i cristians declarades d'interès turístic internacional, amb la companya Marta Llinares com a reina cristiana enguany, i que este cap de setmana tindrem ja els primers actes destacats. Onda Cero Marina Baixa, Anna Climent.
4: Esta nit arrenquen oficialment unes festes que s'allargaran fins al 31 de juliol. Durant tot el cap de setmana, milers de veïns i visitants ompliran els carrers per gaudir de les espectaculars entrades moro i cristiana, però el moment més esperat arribarà la matinada del 27 al 28 de juliol amb el tradicional desembarc, una recreació històrica única que convertís la platja Centre en l'escenari principal de la festa. Així ho destaca el president de l'Associació Santa Marta, Matí Roma.
5: Sí, n'hi ha 408 quilos de pólvora que es dispararan durant els actes del desembarc i, bueno, n'hi ha 1.000 persones que entren a la mar a desembarcar. Hi ha que pensar que és l'acte nàutic col·lectiu més gran de tota la comunitat valenciana. Està tot preparat per a que passem una nit molt bonica.
4: Un acte que s'ha consolidat com un dels grans atractius turístics de la comunitat valenciana.
0: I atenció a això, perquè la coincidència del pròxim gran eclipsi solar del 12 d'agost, queden apenes unes setmanes, la coincidència de l'eclipsi amb alguns festejos de bous al carrer ha dut la Generalitat a recomanar als ajuntaments que eviten organitzar esdeveniments multitudinaris per motius de seguretat. Onda Cero Castelló, Anna Adrián.
6: L'eclipsi coincidirà amb les festes de l'Assumpció i amb una elevada mobilitat a les carreteres. Per això, la Generalitat aconsella evitar grans concentracions de persones. Des de la Federació de Penyes Taurines de Bous al Carrer de la Comunitat Valenciana, Germán Zaragoza assegura que, per sentit comú, les festes es poden ajornar.
7: I se poden veure col·lapsats tant els serveis d'emergències com els serveis dels hospitals, pues quien pueda retrasar los festejos a dos días después, pues sí que sería conveniente.
6: L'objectiu d'aquesta recomanació és evitar una major pressió sobre els serveis sanitaris i les carreteres durant una jornada en què s'espera una elevada mobilitat.
0: pel que fa a la informació meteorològica, dissabte de vent de ponent, diumenge, en canvi, jornada de baixada de les temperatures. Arribem així a les 2, temps per tant per al Notícies Mediodia de Maria Hernández i de tot el seu equip amb l'última hora de l'actualitat nacional i internacional.